madras en viet, no la de qui ha riciet, en qui va escortar, o qui ha garrachonat, sense parlar, sense